tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매실은

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 9:45 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
5: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
4: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
6: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
4: La com riu.
7: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres. Ràdio Marina.
3: Matí 360.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
5: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
4: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
6: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
4: No la com riu.
7: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Estem convençudíssims que la música és una de les millors maneres de començar el dia, de començar la jornada, però de tant en tant també va bé recordar-ho. Juntament amb altres elements, com per exemple el cafè, que també seria imprescindible. Milky, Just the Way You Are, la cançó que hem escollit doncs, per començar aquest darrer dia de mes, aquest dimecres 30 de setembre del 2026.
1: Matí 360.
0: Què tal, com esteu? Comencem, doncs, el programa d'avui. D'aquí fins les 10 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme en aquesta primera hora. També tenim l'agenda d'activitats, el repàs, com sempre, la mobilitat i també les portades dels principals diaris en paper del país, tot plegat amb la millor música del món, la millor música d'actualitat, però també de fa uns quants anys, de fa, doncs, les últimes dècades. I, per suposat, a partir de les 9 arriba, com cada dia, la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural i també el nostre viatge en el temps en el DeLorean per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Un dimecres en què meteorològicament serà, doncs, a priori més tranquil, que bastant més tranquil que no el dia d'ahir, que sí que vam tenir precipitacions, això sí, irregulars al territori, amb llocs on van caure on va caure força aigua, a la Selva i al Maresme, però sobretot precipitacions que es van concentrar més cap al centre i sud del país. Les temperatures avui, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, es recuperen i tornaran a tenir valors màxims d'entre 27 i 30 graus a les hores centrals del dia, 27 graus a la costa, 30 graus a les zones de l'interior. En res, doncs, el que fem és fer un cop d'ull a l'actualitat local i comarcal de les darreres hores. Abans, però, salutacions a l'equip que fa possible aquest programa, l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, un servidor, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, i ho fem, doncs, com dèiem, amb les notícies.

I el primer tema que us expliquem avui és a Lloret de Mar, on el ple del municipi ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta ha rebut només el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lameles, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. En un comunicat, Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. El projecte encara ha de superar la tramitació d'un pla especial urbanístic, l'avaluació ambiental i l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Segons aquest comunicat, Junts i Tots per Lloret també remarquen que no s'oposen a l'obertura del camí de ronda i es mostren disposats a treballar en una nova proposta que ofereixi més garanties. Anem ara a Riudellots, a la Selva, on el plenari de l'Ajuntament reclama millores als accessos del polígon industrial des de l'autovia A2. El plenari ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop dels 10.000 treballadors del polígon surten entre les 5 i les 6 de la tarda a treballar, una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. L'Ajuntament critica que el Ministeri no s'hagi compromès a actuar sobre el ferm i que hagi traslladat als promotors privats la responsabilitat d'impulsar un nou accés. També assegura que el municipi ha hagut d'assumir el manteniment de la il·luminació d'un túnel adjacent, tot i trobar-se en una via de titularitat estatal. Vuit del matí, gairebé 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui, dimecres 30 de setembre. Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous

0: aquest proper dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams de la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. L'Avellana Fest començarà a les 6 de la tarda al polígon de Canillos i també comptarà amb Miquel del Roig, Masco, Rina DJ i Lo Pau de Pons. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. La Fira de l'Avellana continuarà el cap de setmana següent amb una programació centrada en el producte local, la pagesia, la gastronomia i la cultura popular. Informació d'àmbit general. Els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges d'aquest dimarts a Catalunya, 69 dels quals a la regió d'emergències de Girona. El temporal va afectar inicialment sobretot les àrees metropolitanes de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, i es va anar desplaçant cap al nord durant la tarda. A les comarques gironines destacant els 71,7 litres per metre quadrat registrats a Fornells de la Selva, al Gironès, també els 47,6 de Cassà de la Selva i els 44,1 de Girona. En el conjunt del país, els bombers van actuar principalment per inundacions en immobles i soterranis, acumulacions d'aigua a carrers i carreteres, caigudes d'arbres i afectacions en murs. Fins a les 9 del vespre, el 112 havia rebut 1.768 trucades relacionades amb les pluges. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, va rebre 67 alertes i va atendre 63 persones, 14 de les quals van ser traslladades a centres sanitaris. No s'han registrat afectacions personals de consideració. I el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 40 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El president també ha parlat sobre els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, els quals considera que són una molt bona notícia. Escoltem el president.
1: Celebro els decrets aprovats avui mateix pel govern d'Espanya en matèria d'habitatge. És una molt bona notícia per al país. És una molt bona notícia per a les persones que necessiten la nostra protecció per no perdre casa seva. És el que correspon fer a les institucions. És el que correspon fer als que creiem en la política útil. És el que correspon fer als que creiem en la política de pacte i no pas de confrontació. Crec, senyores diputades i senyors diputats, que som en un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els que poden quedar-se sense un sostre i els que acumulen nivells de cases per fer negoci. Tenim una gran oportunitat. Demano altura a tots els grups parlamentaris per aprovar els decrets que seran al Congrés dels Diputats aquest mateix divendres.
0: El programa de Salvador Illa estarà dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietari durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Illa també ha anunciat la creació d'un fons d'emergència de 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. Aquest mecanisme permetria a la Generalitat comprar l'habitatge d'una persona o família en risc de desnonament perquè pugui continuar vivint. Vuit del matí, 12 minuts, acabem aquest bloc de notícies amb la previsió del temps per avui dimecres. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que tindrem avui el dia amb cel entre poc i mig ennuvolat tant a la Selva com al Maresme i temperatures màximes que es recuperaran respecte a les d'ahir. Avui arribarem a valors d'entre 27 graus a la costa i 30 graus a les poblacions de l'interior. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram. Moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

Tenim diversos punts per comentar avui amb algunes incidències. A banda de la carretera de Blanes a Tordera, la G600, també la Nacional 2, el seu pas per l'Almaresme, per alguns punts de l'Almaresme, on hi ha volum de circulació habitual en un dia laboral.

destaquem també altres vies, com per exemple la C60, amb 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit per enllaçar amb l'AP7. L'autopista del Maresme també presenta en sentit Barcelona 4 quilòmetres de circulació amb retencions entre Premià de Dalt i Cabrils. Hi ha circulació intensa en aquest punt, recordem, en direcció Barcelona entre Premià de Dalt i Cabrils. Per altra banda, si tornem a les comarques gironines, C65 entre Llambilles i Cassà de la Selva també hi ha circulació amb retencions en sentit Girona, i més cap al sud de la C31, amb el tram final de l'autopista del Maresme, a Badalona, 2,5 quilòmetres de circulació intensa, circulació amb retencions. També hi ha un avís del Servei Català de Trànsit per presència de boira intensa a l'AP7 a l'alçada de Maçanet de la Selva, en un tram de 7 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram de l'AP7 a Maçanet de la Selva. I pel que fa a Rodalies de Catalunya, de moment Rodalies no informa d'afectacions greus a les línies que travessen el nostre territori, les línies R11 i R2 Nord per l'interior, o la línia R1 i RGU també per la costa. Sí que hi ha afectacions programades, com la que comentàvem també ahir, que continua vigent des d'ahir, 29 de setembre, amb motiu de treballs de millora que s'estan duent a terme a l'estació de Calella. La línia R1, hi ha afectació amb alguns trens amb origen i destinació de Calella que inicien o finalitzen el seu recorregut en lloc de Calella a Mataró. Un quart de 9 del matí, dimecres 30 de setembre, arriben els Daft Punk. Això va ser un hit en majúscules.

0: Vot el matí, 24 minuts. Anem a fer un cop d'ull per algunes de les propostes d'oci i cultura per als propers dies al territori. Comencem a Blanes el proper divendres i a la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució del gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a les 7 del vespre. És una activitat que s'emmarca dins el projecte En Ruta amb els Cabrera. També fins al dia 3, fins al dissabte, s'està celebrant a Blanes el tercer festival Talent Blanenc, i el dia 3 també dissabte hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. La setmana vinent, a més, a Blanes comença el tercer festival de cinema. Avui es fa la presentació oficial, ja van donar detalls en el programa de fa uns dies, i també al nostre portal, la Marina360.cat, sobre la programació d'aquesta tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival. A Lloret, el proper cap de setmana hi ha el Monfoto, la 30a edició, des de divendres fins al diumenge dia 4, amb diverses activitats al Teatre de Lloret. I a Malgrat, el dijous, demà dijous, celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica a la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre, i participen diversos restaurants oferint en els seus menús aquest plat típic de pescadors, aquest plat local típic de pescadors, tossenc, la cuina del Simitomba, el Simitomba, vaja. I a Pineda, també fins diumenge, celebren la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. A Tordera, el dissabte 3 d'octubre, hi ha la Fira Medieval de Tordera, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre al Parc de la Mollera, amb música, parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. També aquest diumenge, volem dir, a Tordera, dia 4, al Teatre Clavé, hi ha la representació de Per fi me'n vaig, amb Carles Sans. Serà a partir de les 6 de la tarda. I a Santa Susana, fins a l'11 d'octubre, el municipi celebra el Festival Oktoberfest, amb música, gastronomia i cervesa. A Palafolls, aquest divendres, darrer concert del cicle clàssic a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. I ara parlàvem a les notícies, el proper dissabte dia 3 hi ha el concert de la Fira de l'Avellana, organitzat per l'associació Avellana Jove, i el proper cap de setmana, del 9, 10 i 11 d'octubre, la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva. En 3 minuts i mig seran 8:45 del matí d'aquest dimecres.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

La banda de rock alternatiu Garbage, que vam tenir ocasió de tornar a veure i gaudir a Barcelona el passat juliol al Parc del Fòrum dins el Festival Cruïlla. Special és un dels grans clàssics, una de les cançons mítiques d'aquesta formació de finals dels 90. 8:36 minuts del matí, seguim amb bona música al Matí 360. Ara amb el Sidoní i amb aquest tema íntegrament en català. De fet, és que tot el seu darrer disc està cantat íntegrament en català. Això es diu Cançons que maten.

0: a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Després d'escoltar la darrera proposta de Teddy Swims, obrim ara els diaris en paper d'aquest dimecres 30 de setembre per obrir, o millor dit, per visualitzar i per explicar-vos quins són els temes que traten en portada els principals rotatius. Comencem per Diari de Girona, diu en portada que el RAC alerta que les bicis no compleixen la normativa a Girona. També amb una foto en portada hi ha la següent informació, el següent reportatge, preparant la pròxima sequera. Administracions, municipis i operadors reclamen accelerar les inversions. I també fan referència a les pluges d'aquest dimarts, d'ahir. Les pluges deixen més de 100 litres al Baix Empordà i al Gironès. Obrim ara La Vanguardia. El diari de Godó se centra en portada en la política estatal amb el següent titular: el govern central posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge. També la foto de la portada és per les conseqüències del temporal amb el següent titular: el temporal immobilitza Barcelona. I també parla el diari barceloní de les polítiques d'Illa, les propostes del president Salvador Illa sobre habitatge. Illa anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. Anem ara a l'altre diari barceloní. El periòdico diu en portada que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. També en clau de política estatal, el periòdico diu que el rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta, i Barcelona aïllarà del soroll els nous habitatges de Montjuïc. Acabarem amb el diari Ara. També sobre habitatge centren el tema de la portada, a més del tema del temporal i les tempestes d'ahir. Sobre habitatge, el titular diu: Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. I la foto de portada del diari Ara és sobre les tempestes i el temporal, amb un titular que diu: un dia de mobilitat caòtica. També el diari Ara es fa ressò de les reivindicacions del rei del Marroc, que diu d'aquesta manera: el rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern. Gairebé 9:45 del matí, som dimecres 30 de setembre del 2026.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Hola, senyor Soler.
6: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
5: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
6: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona, telèfon 670-78-22-26.
7: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com. Ràdio Marina.
0: Matí 360.

una de les cançons, un dels temes que hem sentit ballat i també saltat, perquè no, dels Doctor Prats en els concerts que han ofert al llarg de la geografia catalana aquest estiu. Energia! 7 minuts, escassos, i les 9 punt del matí, mobilitat, i de seguida repassem de nou l'actualitat d'aquest dimecres 30 de setembre. Per una banda, tenim aquests 2 quilòmetres que continuen de circulació intensa a la C65, entre Llambilles i Cassà de la Selva, sentit Girona. També a la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, a Badalona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona a aquesta hora del matí. I també, com cada dia, per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les rondes de Barcelona i al Nus de la Trinitat, circulació intensa i amb congestió, com cada dia, laborable. Per altra banda, hem de destacar aquest avís que encara persisteix del Servei Català de Trànsit per presència de boira intensa en un tram de 7 quilòmetres a la P7, a l'alçada de Massanet de la Selva. Per tant, doncs, precaució per circular en aquesta zona. Pel que fa a Rodalies, no estan informant Rodalies de Catalunya de cap incidència greu a les línies que travessen el nostre territori, R11 i R2 Nord per l'interior, i també R1 i RGU per la costa. Sí que tenim una modificació del servei a la línia del Maresme durant els propers dies a motiu dels treballs de millora que s'estan fent a l'estació de Calella. Per tant, alguns trens amb origen o destinació a Calella inicien o finalitzen el seu recorregut a Mataró. S'han de consultar, per tant, aquesta afectació d'aquests trens concrets al web de Rodalies de Catalunya. 5 minuts per fer un repàs de l'actualitat de les darreres hores.

I avui us hem explicat que el ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. En un comunicat, Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. Més qüestions. Riudellots de la Selva reclama millores als accessos del polígon industrial des de l'autovia A2. El pla municipal, o el ple municipal, millor dit, ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i de la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal del polígon suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop dels 10.000 treballadors del polígon de Riudellots surten entre les 5 i les 6 de la tarda, una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. L'Ajuntament critica que el Ministeri no s'hagi compromès a actuar sobre el ferm i que hagi traslladat als promotors privats la responsabilitat d'impulsar un nou accés. També assegura que el municipi ha hagut d'assumir el manteniment de la il·luminació d'un túnel adjacent, tot i trobar-se en una via que és de titularitat estatal. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimecres 30 de setembre.

0: Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous 1 d'octubre la zona verda d'aparcament permanent per als residents. En total, el municipi passarà a tenir 1.256 places regulades durant tot l'any, de les quals 1.134 ja existien, però fins ara funcionaven de manera estacional. I 122 seran de nova creació. La zona verda continuarà sent gratuïta per als residents que paguen l'impost de vehicles a Pineda, que reben la targeta corresponent al seu domicili. Les persones que compleixin els requisits també poden sol·licitar l'adhesiu de resident pagant la taxa anual establerta. I els Pets, l'orquestra Diversiones, Germà Negra i Every Night encapçalen el cartell de l'Avellana Fest, que se celebrarà aquest proper dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams de la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. Informació d'àmbit general. Els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges d'aquest dimarts a Catalunya, 69 dels quals a la regió d'emergències de Girona. El temporal va afectar inicialment sobretot les àrees metropolitanes de Barcelona i es va anar desplaçant cap al nord durant la tarda. Les comarques gironines destaquen, per exemple, els 71,7 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, els 47,6 de Cassà de la Selva o els 44,1 de Girona. I el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 40 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El president també ha parlat sobre els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, els quals considera que són una molt bona notícia. El programa d'Illa està dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietari durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Illa també ha anunciat la creació d'un fons d'emergència de 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres 30 de setembre. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem de nou el cel entre poc i mig ennuvolat, tant a la Selva com al Maresme, amb temperatures màximes que es recuperen i se situen entre els 27 graus a la costa i els 30 a l'interior. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ara tiraré de tòpic, eh? Montse Rico, bon dia.
1: Això és un tòpic?
0: No.
1: Dir bon dia a algú?
0: No.
1: Ah, no sé. És
0: que, clar, t'has quedat així com patidifusa.
1: Home, clar, perquè no pensava deixat... que ara deixaries anar, no sé, alguna cosa més. I resulta que em dius bon dia? Això és un tòpic?
0: No m'has deixat dir el tòpic.
1: Ah, vinga, va, dispara.
0: Era... ara tiraré de tòpic, però abans he volgut ser educat i dir bon dia, Montse Rico.
1: Ah, però t'has oblidat d'aquesta frase. Pensava que el tòpic era el bon dia. Dic, no.
0: No, home, no és un tòpic, és una qüestió d'educació, de respecte, de, no sé, de moltes coses, no?
1: Va, que em tens intrigada.
0: Ai, vinga, ara, és igual, ara ja no té gràcia.
1: No, dispara. Home, no, sí, a veure, tu ja saps,
0: va.
1: Soc d'esperit curiós, jo.
0: Sí. Després de la tempesta ve la calma.
1: Ah, la calma, però temporal, només, pel que sembla.
0: Sí,
1: crec
0: sí,
1: que és avui,
0: sí. Sí, perquè demà tornen a créixer els núvols, crec.
1: Sí.
0: És que estic veient per la finestra aquí que ha sortit el sol.
1: No, clar, avui és que és com una altra... Estem en una altra dimensió, perquè ahir era nit. Era nit, i va haver un moment que era clarament nit, o sigui... Va ser...
0: Molt fos tot, sí.
1: Sí, cap a les 12 del migdia o una cosa així, es va apagar de sobte, tot es va tancar d'una manera que jo mirava des de l'estudi cap a l'exterior i pensava, mare meva, sembla que siguin les 9, però del vespre, ja, vull dir, quasi a punt de que arribi la nit molt forta, molt, i avui, ja ho veus, mira.
0: Sí, mira, jo estic veient ara mateix, jo estic ara mateix on tu estaves ahir a les 12,
1: sí.
0: I estic veient un sol bastant radiant, eh?
1: Sí, temperatures fresquetes, molt agradables, per mi, perfectes,
0: sí,
1: ideals.
0: Perfecte, sí.
1: Ideals.
0: Després farà calor, perquè tindrem 20 i pico graus, però...
1: Oi, sí, cuidao, 20 i pico, mira, jo afirmo,
0: No, home, a veure, si reculem un mes enrere, afirmo ara mateix on
1: sigui. No cal. Mira, el diumenge passat, que vaig passejar per la fira, vaig
0: per la
1: anar...
0: Fira de...
1: Per la fira de Calella.
0: La fira de Calella.
1: Vaig tenir, doncs, la, jo crec que fantàstica idea d'anar amb tren, perquè jo ara visc a Arenys, doncs vaig anar amb tren fins a Calella perquè pensava... impossible, avui trobar aparcament, serà un mal son i tal, i vaig anar amb tren. Bona idea, per cert. I al baixar del tren...
0: Va anar bé el tren, sí.
1: El meu sí, però estava esperant a una gent que va quedar aturada a Canet i allà es va quedar durant 15 o 20 minuts. Jo estava allà a l'estació esperant 15 o 20 minuts a l'estació de Canet perquè hi havia hagut una fallada. Jo pensava, no pot ser un altre robatori de coure, no pot ser, però hi havia una fallada de fluid elèctric i allà es van quedar aturats com 15 o 20 minuts.
0: Encara.
1: Jo pensava, ja està, vull dir, jo sola passejant per la fira. En fi, doncs el que deia, la sensació de xafogor a les 12 del migdia era brutal. Brutal. O sigui, un mes no et tiris tan enrere. Vull dir, horrible, horrorós, de veritat.
0: Després ens vindrà la fred de cop.
1: Bueno, no? Vale, vinga, doncs ens abriguem.
0: Sí.
1: Què fas quan tens molta calor? Què fas quan estàs sota un sol de 37 graus?
0: Veure,
1: no pots fer res.
0: Treu samarretes,
1: no, però és que arriba un moment...
0: gelats, aigua, dutxes...
1: Sí, ja.
0: Tal. Sí, però arriba un moment que no pots fer gaire.
1: Ja no pots fer res contra el fred. Home, no sé que sigui un fred siberiano. Clar, t'abrigues i ja està, no passa res. Bueno, en fi, escolta, parlem de música, que ens estem enrotllant. Sembla una conversa d'ascensor, això. Dilluns parlàvem del 50è aniversari, crec que era el nostre DeLorean, d'un àlbum que... A veure... Jo pensava que aquest home estava bastant inactiu perquè feia molt, molt de temps que no tenia coses noves. Doncs bé, celebra aquest aniversari d'un àlbum que es diu Songs in the Key of Life, estic parlant de Stevie Wonder, i ahir mateix publicava 4 cançons inèdites que, pel que sembla, van ser els descartes d'aquest àlbum.
0: Anda!
1: Sí. Vols saber com sonen?
0: Va.
1: Vinga. Això es diu My Life, Story of Love. Sos Stevie, totalment,
0: La història de l'amor de la meva vida.
1: Ah, exacte.
0: No?
1: Sos Stevie Wonder, mira.
0: Molt, molt, molt, molt.
1: Total.
0: Molt elegant,
1: Total, escolta.

0: jo per mi és un so molt elegant, i saps com me l'imagino sonant aquest tema? Me l'imagino així amb música una mica ambient, música de fons, amb una copeta de vi, no? De fet, com bona part de la música de Stevie Wonder també, no?
1: Bueno, bueno, sí,
0: tu te l'imagines. Escolta, són dimecres, necessito al·licients de cara la... que acaba que queda la setmana, tu, com que digui.
1: Ai, això, quatre cançons inèdites. És que...
0: Però per què quedes així?
1: Quatre cançons inèdites, perquè jo no me l'imagino amb una copa de vi, amb un ambient tranquil. Jo...
0: Aquesta cançó, concretament.
1: Que sí, però que a veure, que cadascú, doncs... Si té
0: la... A veure, ara no te fiques en un jardí, que no t'imagines a mi amb una copa de vi, perquè...
1: No, no he dit això.
0: Ah.
1: Que jo no comparto, dic. Ah. Que no comparto.

0: que fluï, eh?
1: Mira, per fluir el sopa de cabra.
0: Quin tenim avui? Les versions ballables o les versions clàssiques?
1: Les versions ballables, perquè puguin netejar amb més energia.
0: Vinga.

0: el so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
1: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta!
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Doncs com si només hem tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole. Escolta, doncs això, com dèiem, com si no haguéssim tingut prou festa durant tot l'estiu, en tots els festivals, concerts, festes majors, bla, bla, bla, doncs ja tenim, per si no teníem l'agenda, una mica ja... Saps allò que tens com una mica de... d'angoixa, no? Que veus que...
1: No, has de fer tetris per encabir coses, no?
0: Sí, això l'estiu, però clar, quan de sobte et trobes que la gent està buida fins a finals d'any, diu, ui, què passa, no? Per evitar aquestes coses, ahir ja parlaven dels 7 concerts que té previstos. Andausà, que està molt preocupat de que no passem les festes de Nadal avorrits i a casa. 7 concerts, com sempre, i ja tenim una festa, l'última gran festa de l'any programada.
1: L'última gran festa de l'any.
0: Així s'anomena, exacte, així s'anomena. Tots els camins en aquesta ocasió no ens porten a Roma, però sí que ens porten al Palau Sant Jordi, perquè ella serà doncs, l'epicentre d'aquesta última gran festa de l'any. Serà el 23 de desembre, o sigui, allò apurant ja les festes. Serà un concert col·laboratiu d'homenatge a la música en català que reunirà els Sopa de Cabra, els Buhos, Catarres i The Tyets. Què et sembla?
1: Toma, ja.
0: Combinat potent, Un remember al pis de dalt,
2: aquell moment que sona la nostra cançó. Hi ha algun moment d'aquesta cançó que diu espectacular? Doncs això, espectacular.
0: No, espectacular. I a més, és un concert transversal, perquè aquest macroconcert està creat precisament amb la voluntat de reunir quatre generacions diferents al Palau Sant Jordi, de tal manera que petits i grans puguin gaudir de dècades de música en català en una nit. Tota una celebració que servirà, entre d'altres coses, per reunir això, quatre moments de la música, d'una manera, com deien, transversal, que connecti a tots els assistents. Així mateix també servirà per tancar l'any de concerts dels quatre grups. Una gran idea, només dos dies pel Nadal, i que tindrà un significat especial per als quatre grups, ja que serà el darrer gran concert d'un any especialment bo per tots quatre. En fi.
1: Aquests també hi seran els Buhos, no dius?
0: Seran els Buhos, seran els Catarres, que van actuar de franc per la Mercè en un esgotador 2026 amb més de 50 concerts comptabilitzats en els que han desplegat energia il·limitada, com sempre. I detalls que oferiran un altre concert a Barcelona el 12 d'octubre, Paral·lel 62. Això, Xavi Coca, l'Oriol de Ramon, els Tyets, que aquest estiu sí que han protagonitzat el gran concert de les Santes de Mataró la nit del 27 de juliol al nou Parc Central, entre molts altres. Més coses, per què són especial per tots quatre? Doncs mira, és la gira de 20 anys de Buhos, amb una gira de 20 concerts units per Catalunya que culmina el 14 de novembre de 2026 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, concert previ a l'última festa de l'any. I la del 40è aniversari del Sopa de Cabra, que es diu aviat, 40 anys, una de les bandes pioneres, les més rellevants de la història del rock català. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes intergeneracionals i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades per a més d'una generació. Les entrades es van posar a la venda el passat 10 de setembre, però encara n'hi han disponibles. Data, doncs, per apuntar a l'agenda. 23 de desembre de 2026. Lloc, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Esdeveniment. L'última gran festa de l'any. Apunteu a l'agenda, eh?

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Radio Marina.
5: Pugem al DeLorean.
6: 30 de setembre, darrer DeLorean del mes. Avui tanquem la porta recordant efemèrides de la música catalana que van ser història de la música un mes de setembre, durant tot el mes. Què et sembla?
7: Em sembla perfecte.
6: Doncs vinga, tira.
7: I aquesta cançó la trobo...
6: Això és un clàssic.
7: Sí, la trobo genial, la trobo trista, la trobo maca, la trobo sí. Una mica de tot, eh?
6: A veure, són els Amics de les Arts en una època realment brillant. Bed and Breakfast és, doncs, aquesta primera aturada, aquest primer recordatori que ens ofereix aquest DeLorean, que s'atura el 1 de setembre, perquè era l'1 de setembre del 2009 que el quartet va llançar al mercat el seu disc més aclamat, el disc més escoltat, el més recordat. Alguna de les cançons més destacades de la seva trajectòria, com Jean-Luc, com 433, com aquest l'home que treballa fent de gos. A tots ens sona i ens encanta.

0: I una trista notícia es produïa un 2 de setembre del 78. El Canet Rock va celebrar l'última edició del segle XX. Afortunadament es va recuperar, tornat i amb un èxit i una salut de ferro. 4 de setembre de 2012, Antònia Font obtenia el seu primer disc d'or per Lamparetes. Anem molt enrere. Un 5 de setembre de l'any 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava textualment odioses idees i criminals aspiracions, i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals. Home, doncs clar. Anem per coses més alegres. 6 de setembre de l'any 1996, el cantautor solsoní Roger Mas debutava tocant per primera vegada les seves cançons a la sala Sputnik de Solsona. Treballa fent de gos,
1: marxa com si fos famós. Més coses avui tenim com a efemèrides, eh?
0: Doncs sí, un 7 de setembre del 70, del 79 va néixer Guillem Soler, el cantant de Buhos.
1: Mira, som de la mateixa quinta, més o menys.
0: I mira, amb música de Buhos arribarem a un 11 de setembre, perquè tal dia com avui de l'any 2000, el passeig de Lluís Companys va acollir la primera festa per la llibertat. El 13 de setembre del 2011, de Coll de Gom va estrenar el musical basat en els èxits del rock català anomenat Cop de Rock. El 14 de febrer del 74 neix Nacho Terrés, vocalista i guitarrista de Gossos. Acaba de fer 51 anyets. I un dia més tard, però del 83, neix Aigua Freda, Eric Vergés, ànima i veu dels Catarres. 17 de setembre del 2002, la banda de Jofre Verdagí, Glaux, anuncia que plega. Recordarem que el 24 de setembre del 48 va néixer Jaume Sisa, i només un dia més tard, i uns anys més tard, el 92, va néixer Sant Cugat del Vallès, tot i que va créixer a Sant Esteve de Ses Rovires, Rosalia Vila, coneguda artísticament com a Rosalia. La seva obra, als seus 34 anys, ha estat plenament reconeguda tant a nivell nacional, 4 premis en rock, com internacionals, 13 premis Grammy llatins, 3 premis Grammy i 3 premis MTV. I per si no fos poc, en el seu darrer àlbum Lux ha aconseguit ja 8 nominacions més pels Grammys llatins d'enguany. I això, que acaba de tancar la seva gira històrica de Lux. Tot són bones notícies, sembla, per Rosalia. Quasi res. A mi ja ens quedem. Jo crec que s'ho mereix, no?
2: La Rosalia.
1: L'única vegada que ha cantat en català, per cert.
0: De moment.
1: De moment.

0: Matí 360.
1: Ui, ui, ui, que només tenim 10 minutets perquè arribin les notícies. Estem una mica pillats, eh? Escolta, tenim ja notícies no pel 2026, sinó per festes del 2027 i per l'estiu del 2027 en concret, perquè Sons del Món ha anunciat la primera banda, la seva primera flamant banda per al 2027 i serà La Oreja de Van Gogh, que farà l'únic concert a Catalunya l'any vinent. Atenció, que les entrades es posen a la venda aquest divendres a les 7 de la tarda.
2: O sigui, que faran l'únic concert a on?
1: No sé si després... A la Ciutadella, de Roses.
2: A Catalunya? I serà, no serà a Barcelona? Ah, mira, m'agrada. Què vols que et digui?
1: Sí. De moment...
2: Molt bé.
1: De moment a la Ciutadella de Roses, en el Festival Sons del Món. Possiblement afegeixin algun més, però de moment, únic concert a Catalunya pel 2027.
2: Doncs mira, abans, quedem amb ells.
1: Venga.
2: Todos estamos bailando la misma canción.
1: La misma canción. Divendres, a partir de les 7 de la tarda. Atenció, que jo crec que volaran.
2: Sí, té pinta.

0: Matí 360.
1: Doncs va, 5 minutets per arribar a les 10 en punt i les notícies i acabar el programa d'avui, el darrer programa de setembre, no el darrer programa de la setmana, però vaja, que queden dos.
2: Sí.
1: Enquesta, que aquesta setmana, a més, sumem les participacions al nostre canal d'Instagram.
2: Exacte. O sigui que tenim més vots que mai. Per tant, anem a dir i anem a recordar que la idea era homenatjar el 44è aniversari d'Oficial y Caballero. Per tant, hem posat tres bandes sonores molt potents i així han quedat els resultats en tercera posició aquesta, amb el 29% dels vostres vots. Sí. Tercera posició per Celine Dion i el tema principal de Titanic. M'ha sorprès, eh?
1: Sí, jo no sé, potser no la donava com a guanyadora, però potser com a segona sí.
2: Sí, oi? Doncs no, no ha estat la segona, ha estat la tercera, perquè la segona ha estat aquesta.
1: La segona, espera, a veure, la segona ha estat la següent. A mi sí que m'ha sorprès això.
2: Jo apostava per aquesta, eh? Sí. Clarament per aquesta. Doncs ha quedat amb el 32% dels vostres vots com a segona, el tema principal d'aquesta gran pel·lícula de l'any 1987. Patrick Swayze en el seu millor moment i Jennifer Grey eren els protagonistes de Dirty Dancing, aquesta gran pel·lícula i aquesta gran banda sonora, eh? Oscaritzada i premiada com l'anterior, eh? També oscaritzada i premiada banda sonora. Tema Dirty Dancing, 32% dels vostres vots. Això què vol dir? Doncs que precisament la que ens ha guanyat és doncs la que ens va inspirar per aquest tema d'aquesta setmana, Oficial y Caballero.
1: I la que ens va inspirar també, a... bueno, és igual, sí. Ah, no, això va ser aquesta, la de Dirty Dancing. No, no, res, se m'han creuat els cables.
2: Sí, que... va, vés-te'n a dormir. Oficial y Caballero.
1: Tu no tens mai un creuament de cables?
2: Sí, toma, ja. I tant, cada dia. 4 o 10 vegades. 39% dels vostres vots, Oficial y Caballero, aquest gran tema que aquest mes de setembre, que avui tanquem, doncs, compleix 44 anys doncs, així ho celebrem, que sigui, gràcies a vosaltres, la nostra cançó de la setmana, Joy Cocker. Oh.
1: Doncs d'aquesta manera tan guai i tan xula tanquem el programa d'avui, no?
2: Exacte.
1: Apa, fins demà.
2: Amb la banda sonora d'aquesta pel·lícula de l'any, recordem, 1982. Joe Cocker, Jennifer Warnes eren els protagonistes d'aquesta gran cançó que sonarà durant tota la setmana gràcies a vosaltres. Amb ells arribem a les notícies. Marxem.
1: Fins demà.
2: Adéu.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. El projecte encara ha de superar la tramitació d'un pla especial urbanístic, l'avaluació ambiental i l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Junts i Tots per Lloret remarquen que no s'oposen a l'obertura del camí de ronda i es mostren disposats a treballar en una nova proposta que ofereixi més garanties. També destaquem avui que els Pets, l'orquestra Diversiones, Germà Negre i Every Night encapçalen el cartell de l'Avellana Fest, que se celebrarà aquest dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams en la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. La Fira de l'Avellana continuarà el cap de setmana següent amb una programació centrada en el producte local, la pagesia, la gastronomia i la cultura popular. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol recupera aquest octubre el descompte de 20 cèntims per litre en la gasolina i el gasoil. El Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures per contenir l'impacte de l'escalada dels preus energètics derivada de la guerra de l'Iran i el conflicte a l'Orient Mitjà. La rebaixa es farà a través de l'impost sobre hidrocarburs i, si els preus evolucionen segons el previst, baixaran fins a 13 cèntims per litre al novembre i fins a 6 cèntims al desembre. El paquet incorpora, però, un mecanisme que permetrà tornar a ampliar la bonificació si l'encariment dels carburants supera determinats llindars. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme, amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do.
1: Un cantant, un músic, un poeta que ens va fer aprendre a caminar d'alguna manera per al costat salvatge de la vida. Recordant la música, la imatge, sobretot la veu tan i tan especial de Lou Reed, que en aquest 2026 hauria fet 84 anys. Ens deixava el 2013, però ens deixa el seu llegat a la seva música i aquest Walk on the Wild Side. Quina bona manera celebrar aquest dimecres. Al teu costat, fins la una del migdia. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico, tot un plaer.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: El dissabte 3 d'octubre, Blana sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació blanes.cat.
5: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.

0: recuperant, recordant aquest govern del Twitter. Al costat de Yostar, aquest gran èxit a la Palatina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
3: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
5: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
7: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
8: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat. Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres. Hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Tots atents i tots pendents d'aquesta rapera anomenada Lizzo, que el 2022 es presentava oficialment al món amb aquest About Down Time. Només 3 minuts i escatxa per arribar a les notícies, les de les 11. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Va, que es posen a punt les ranxeres. És que les ranxeres, els mariachis, que acompanyaran a Bruno Mars aquests propers minuts amb una de les grans balades del seu nou disc, de romàntic. Tota una balada. Que ens acosta ja l'hora en punt.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Riudellots de la Selva reclama millores als accessos del polígon industrial des de la 2. El ple municipal ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i de la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop de 10.000 treballadors del polígon surten entre les 5 i les 6 de la tarda a una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. I Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous 1 d'octubre la zona verda d'aparcament permanent per als residents. En total, el municipi passarà a tenir 1.256 places regulades durant tot l'any, de les quals 1.134 ja existien, però fins ara funcionaven de manera estacional. 122 seran de nova creació. La zona verda continuarà sent gratuïta per als residents que paguen l'impost de vehicles a Pineda que reben la targeta corresponent al seu domicili. Les persones que compleixin els requisits també poden sol·licitar l'adhesiu de resident pagant la taxa anual establerta. De l'àmbit general, destaquem que el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 45 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El programa estarà dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietari durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. Demà dijous tornaran a créixer les nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 24. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
0: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán ahí, dándole.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional

0: Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Quilòmetre 0, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català, tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre 0, cada dia de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Marina.

0: Aquesta era la seva proposta, una pista de ball mortal, Murder on the Dance Floor. Sophie, Alice Baxter.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Anem a l'any 1999. Ens associem, ens afiliem a aquest club de fans.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

Enamorats dels nostres clàssics que compartim amb tu, amb aquest Christopher Cross, tot un batà, tota una llegenda, que està de gira, per cert. Gira europea, que es digues per Alemanya,

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com. La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

i a ritme de batucada passejant pels carrers de Sant Pol. Aquest divertit, aquest estiuenc inolvidable, diumenge sense drama, que ens regalaven a principis d'aquest estiu.

Això és una opinió personal, però és una de les meves cançons favorites d'aquest estiu. Que Terrassa, 12, per les 12. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. I en quin millor lloc que al teu costat? Clar que sí. Només així tenim l'oportunitat de recuperar. Èxits com aquest. Un dels primers, un dels inicis de l'Alanis Morissette.

0: L'àlbum que la va posicionar a nivell global i que incluïa aquest Thank You. Atenció, perquè tenim tres dones molt i molt potents que ens acosten a l'hora en punt. Per una banda, Alanis Morissette. Per l'altra, Adele. I per l'altra, Susan Vega.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: No marxis. No marxis.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Palafolls reprendrà aquest mes de novembre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, després de 2 anys sense oferir aquest servei. Les sessions serviran per treballar amb infants i joves els bons hàbits de circulació i la manera de moure's amb seguretat per la via pública, tant com a vianants com quan utilitzen bicicletes o altres vehicles. El programa també comptarà amb el Parc d'Educació Viària de Palafolls, inaugurat l'any 2020 entre les 2 escoles del municipi. L'espai disposa de carrils de circulació, passos de vianants i rotondes perquè els alumnes puguin posar en pràctica les normes de seguretat amb bicicletes i patinets. I Lloret de Mar se suma a la primera edició de Porta amb el Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar que se celebrarà arreu de Catalunya. El Teatre de Lloret hi participarà el 22 de novembre amb La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. La iniciativa reunirà 44 teatres i espais escènics de més d'una 30ena de municipis amb 46 espectacles de 42 companyies. L'objectiu és donar visibilitat al teatre familiar, apropar les arts escèniques als infants i joves i fomentar l'hàbit cultural des de les primeres edats. La Tempesta ha rebut el Premi FETE en 2025 al millor espectacle de titelles i el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. La representació serà el 22 de novembre a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia ajornar una part de les noves normes sobre emissions de metà que han d'afectar les importacions de combustibles a partir de l'1 de gener del 2027. Ho ha anunciat el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, que ha apuntat que un possible ajornament podria ser d'un any. La normativa obliga els importadors europeus de petroli, gas i carbó a acreditar que els productors de fora de la Unió Europea disposen de sistemes de control i verificació de les emissions de metà equiparables als estàndards europeus. La possibilitat d'ajornar-ne l'aplicació arriba després que diversos estats membres, entre ells França, hagin expressat preocupació per l'impacte que les noves exigències podrien tenir sobre el subministrament energètic. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà nuvolades que deixaran el cel mig tapat. Les temperatures màximes se situaran en valors de 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Home, és que això de la calor ha estat una qüestió totalment generalitzada. Per tant, aquest ventilador ha estat el gran protagonista de l'estiu de molts, eh, veritat? Això, i és clar, el títol de la cançó de Banda Neon, amb vos i amb Mon DJ. La més alegre, o una de les més alegres i divertides d'aquesta temporada, sens dubte. A més, hem començat aquesta nova hora després de les notícies, les de les 12.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
4: L'hora de les notes, Carles Gilibert, sona com mai. L'hora de les notes, a Ràdio Marina.
2: Cada dijous, de 10 a 11 de la nit.

Nosaltres en aquestes dades ja estàvem rendits a les seves cançons, el seu historial i sobretot aquest àlbum anomenat Jo competeixo, publicat el 2016, que ens va acabar d'enganxar aquesta banda diferent i amb aquest so tan personal, el Manel. Aquest i així era el seu sabotatge. A 5 minuts ja, per 2 quarts d'una, i que el temps comença a espatllar-se, almenys aquí, a l'exterior dels nostres estudis.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació, blanes.cat. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes el divendres 2 d'octubre. Hi ha la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En Ruta amb els Cabrera. També des de Quema Blanes fins al 3 d'octubre s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc. I el dia 3, dissabte, hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. També destaquem a Lloret de Mar, des del divendres dia 2 i fins al diumenge dia 4, el Festival Montfoto, que arriba a la 30a edició, serà al Teatre de Lloret. I a Malgrat de Mar, demà dijous 1 d'octubre, celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. A Pineda de Mar, fins diumenge 4 d'octubre, el municipi celebra la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. I a Tordera, el proper dissabte, hi ha la Fira Medieval de Tordera, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb música, parades, artesania, tallers i atraccions medievals. També a Tordera, el proper diumenge, al Teatre Claver, hi ha la representació de Per fi me'n vaig, amb Carles Sans, a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana celebren fins l'11 d'octubre el Festival Oktoberfest, amb música, gastronomia i cervesa, i a Palafolls, fins aquest divendres, el cicle clàssica a Sant Genís, a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola destacant l'Avellana Fest, aquest proper dissabte, dia 3, i els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
3: Marina. En aquest 2026 ens ha presentat el seu nou IP Galàxies. Nosaltres, però, viatgem al 2008 per retrobar-nos amb els seus 10 llacs. 10 cançons, 10 tomacles a tallac, reversionats amb aquest nou so tan i tan especial, tan personal, que només és capaç d'implantar Manu Guix.

0: Marta.
1: Atenció, doncs, aquests nois, Arnau, que és de Vilafranca del Penedès, i en Roger de Terrassa, que formen Gorra Neta, aquest projecte musical que presenten a la seva enamorada Marta. Nosaltres que marxem. 4 i escaig i la 1. Demà ens retrobem, com sempre, a la segona hora del matí 3:60, d'acord? Mentrestant, queda't amb nosaltres, queda't amb tota la música del món, aquí a Ràdio Marina, que t'acompanya. Queda't també amb aquest darrer èxit de Shakira i Maluma, es diu Agua. Salutacions de Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Joncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. El projecte encara ha de superar la tramitació d'un pla especial urbanístic, l'avaluació ambiental i l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Junts i Tots per Lloret remarquen que no suposen a l'obertura del camí de ronda i es mostren disposats a treballar en una nova proposta que ofereixi més garanties. També destaquem avui que els Pets, l'orquestra Diversiones, Germà Negre i Every Night encapçalen el cartell de l'Avellana Fest, que se celebrarà aquest dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams a la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. La Fira de l'Avellana continuarà el cap de setmana següent amb una programació centrada en el producte local, la pagesia, la gastronomia i la cultura popular. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol recupera aquest octubre el descompte de 20 cèntims per litre en la gasolina i el gasoil. El Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures per contenir l'impacte de l'escalada dels preus energètics derivada de la guerra de l'Iran i el conflicte a l'Orient Mitjà. La rebaixa es farà a través de l'impost sobre hidrocarburs i, si els preus evolucionen segons el previst, baixaran fins a 13 cèntims per litre al novembre i fins a 6 cèntims al desembre. El paquet incorpora, però, un mecanisme que permetrà tornar a ampliar la bonificació si l'encariment dels carburants supera determinats llindars. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme, amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu, ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar Vital Dent.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafoll. Més info al 93-765-0401. Recupera Auto, el teu desballestament de confiança.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Riudellots de la Selva reclama millores als accessos del polígon industrial des de la 2. El ple municipal ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i de la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop de 10.000 treballadors del polígon surten entre les 5 i les 6 de la tarda a una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. I Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous 1 d'octubre la zona verda d'aparcament permanent per als residents. En total, el municipi passarà a tenir 1.256 places regulades durant tot l'any, de les quals 1.134 ja existien, però fins ara funcionaven de manera estacional. 122 seran de nova creació. La zona verda continuarà sent gratuïta per als residents que paguen l'impost de vehicles a Pineda que reben la targeta corresponent al seu domicili. Les persones que compleixin els requisits també poden sol·licitar l'adhesiu de resident pagant la taxa anual establerta. De l'àmbit general, destaquem que el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 45 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El programa estarà dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietat durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. Demà dijous tornaran a créixer les nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona
8: salut. Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
15: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Ràdio
6: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona, i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de Tau, Oficial i Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes és la nostra cançó de la setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Palafolls reprendrà aquest mes de novembre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, després de 2 anys sense oferir aquest servei. Les sessions serviran per treballar amb infants i joves els bons hàbits de circulació i la manera de moure's amb seguretat per la via pública, tant com a vianants com quan utilitzen bicicletes o altres vehicles. El programa també comptarà amb el Parc d'Educació Viària de Palafolls, inaugurat l'any 2020 entre les dues escoles del municipi. L'espai disposa de carrils de circulació, passos de vianants i rotondes perquè els alumnes puguin posar en pràctica les normes de seguretat amb bicicletes i patinets. I Lloret de Mar se suma a la primera edició de Porta amb el Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar que se celebrarà arreu de Catalunya. El Teatre de Lloret hi participarà el 22 de novembre amb La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. La iniciativa reunirà 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis amb 46 espectacles de 42 companyies. L'objectiu és donar visibilitat al teatre familiar, apropar les arts escèniques als infants i joves i fomentar l'hàbit cultural des de les primeres edats. La Tempesta ha rebut el Premi FETEN 2025 al millor espectacle de titelles i el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. La representació serà el 22 de novembre a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia ajornar una part de les noves normes sobre emissions de metà que han d'afectar les importacions de combustibles a partir de l'1 de gener del 2027. Ho ha anunciat el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, que ha apuntat que un possible ajornament podria ser d'un any. La normativa obliga els importadors europeus de petroli, gas i carbó a acreditar que els productors de fora de la Unió Europea disposen de sistemes de control i verificació de les emissions de metà equiparables als estàndards europeus. La possibilitat d'ajornar-ne l'aplicació arriba després que diversos estats membres, entre ells França, hagin expressat preocupació per l'impacte que les noves exigències podrien tenir sobre el subministrament energètic. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà nuvolades que deixaran el cel mig tapat. Les temperatures màximes se situaran en valors de 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
0: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. El projecte encara ha de superar la tramitació d'un pla especial urbanístic, l'avaluació ambiental i l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Junts i Tots per Lloret remarquen que no suposa a l'obertura del camí de ronda i es mostren disposats a treballar en una nova proposta que ofereixi més garanties. També destaquem avui que els Pets, l'orquestra Diversiones, Germà Negre i Every Night encapçalen el cartell de l'Avellana Fest, que se celebrarà aquest dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams a la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. La Fira de l'Avellana continuarà el cap de setmana següent amb una programació centrada en el producte local, la pagesia, la gastronomia i la cultura popular. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol recupera aquest octubre el descompte de 20 cèntims per litre en la gasolina i el gasoil. El Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures per contenir l'impacte de l'escalada dels preus energètics derivada de la guerra de l'Iran i el conflicte a l'Orient Mitjà. La rebaixa es farà a través de l'impost sobre hidrocarburs i, si els preus evolucionen segons el previst, baixaran fins a 13 cèntims per litre al novembre i fins a 6 cèntims al desembre. El paquet incorpora, però, un mecanisme que permetrà tornar a ampliar la bonificació si l'encariment dels carburants supera determinats llindars. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme, amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Riudellots de la Selva reclama millores als accessos del polígon industrial des de la 2. El ple municipal ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i de la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop de 10.000 treballadors del polígon surten entre les 5 i les 6 de la tarda a una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. I Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous 1 d'octubre la zona verda d'aparcament permanent per als residents. En total, el municipi passarà a tenir 1.256 places regulades durant tot l'any, de les quals 1.134 ja existien, però fins ara funcionaven de manera estacional. 122 seran de nova creació. La zona verda continuarà sent gratuïta per als residents que paguen l'impost de vehicles a Pineda que reben la targeta corresponent al seu domicili. Les persones que compleixin els requisits també poden sol·licitar l'adhesiu de resident pagant la taxa anual establerta. De l'àmbit general, destaquem que el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 45 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El programa estarà dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietat durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. Demà dijous tornaran a créixer les nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lameles.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán ahí, dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes el divendres 2 d'octubre i a la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En Ruta amb els Cabrera. També destaquem a Blanes, fins al 3 d'octubre s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc i el dia 3, dissabte, hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. També destaquem a Lloret de Mar, des del divendres dia 2 i fins al diumenge dia 4, el Festival Montfoto, que arriba a la 30a edició, serà al Teatre de Lloret. I a Malgrat de Mar, demà dijous 1 d'octubre, celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. A Pineda de Mar, fins diumenge 4 d'octubre, el municipi celebra la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. I a Tordera, el proper dissabte, hi ha la Fira Medieval de Tordera, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb música, parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. També a Tordera, el proper diumenge, al Teatre Clavé, hi ha la representació de Per fi me'n vaig, amb Carles Sans, a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana celebren fins l'11 d'octubre el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa, i a Palafolls fins aquest divendres el cicle clàssic a Sant Genís a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola destacant l'Avellana Fest aquest proper dissabte dia 3 i els dies 9, 10 i 11 d'octubre la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona, i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dead to Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de data Oficial y Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg. Aquí.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

Festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Gorra Neta. Marta, amb el suport del Departament de Cultura.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Palafolls reprendrà aquest mes de novembre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, després de 2 anys sense oferir aquest servei. Les sessions serviran per treballar amb infants i joves els bons hàbits de circulació i la manera de moure's amb seguretat per la via pública, tant com a vianants com quan utilitzen bicicletes o altres vehicles. El programa també comptarà amb el Parc d'Educació Viària de Palafolls, inaugurat l'any 2020 entre les dues escoles del municipi. L'espai disposa de carrils de circulació, passos de vianants i rotondes perquè els alumnes puguin posar en pràctica les normes de seguretat amb bicicletes i patinets. I Lloret de Mar se suma a la primera edició de Porta amb el Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar que se celebrarà arreu de Catalunya. El Teatre de Lloret hi participarà el 22 de novembre amb La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. La iniciativa reunirà 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis amb 46 espectacles de 42 companyies. L'objectiu és donar visibilitat al teatre familiar, apropar les arts escèniques als infants i joves i fomentar l'hàbit cultural des de les primeres edats. La Tempesta ha rebut el Premi Feten 2025 al millor espectacle de titelles i el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. La representació serà el 22 de novembre a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia ajornar una part de les noves normes sobre emissions de metà que han d'afectar les importacions de combustibles a partir de l'1 de gener del 2027. Ho ha anunciat el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, que ha apuntat que un possible ajornament podria ser d'un any. La normativa obliga els importadors europeus de petroli, gas i carbó a acreditar que els productors de fora de la Unió Europea disposen de sistemes de control i verificació de les emissions de metà equiparables als estàndards europeus. La possibilitat d'ajornar-ne l'aplicació arriba després que diversos estats membres, entre ells França, hagin expressat preocupació per l'impacte que les noves exigències podrien tenir sobre el subministrament energètic. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà nuvolades que deixaran el cel mig tapat. Les temperatures màximes se situaran en valors de 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí, dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Z Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Z Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Joncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas, mentre que Vox, Sumem Lloret, Esquerra Republicana, Comuns, Tots per Lloret i Junts hi han votat en contra. Junts, Lloret i Tots per Lloret justifiquen el seu vot contrari perquè consideren que el conveni no garanteix que el camí s'acabi executant i obrint al públic. Els dos grups reclamen completar primer la tramitació urbanística i ambiental i, un cop acreditada la viabilitat del traçat, aprovar un acord que fixi terminis, obligacions i garanties econòmiques. El projecte encara ha de superar la tramitació d'un pla especial urbanístic, l'avaluació ambiental i l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Junts i Tots per Lloret remarquen que no suposen a l'obertura del camí de ronda i es mostren disposats a treballar en una nova proposta que ofereixi més garanties. També destaquem avui que els Pets, l'orquestra Diversiones, Germà Negre i Every Night encapçalen el cartell de l'Avellana Fest, que se celebrarà aquest dissabte 3 d'octubre a Brunyola. El festival serà un dels principals reclams de la 32a Fira de l'Avellana de la Selva, que desplegarà la resta de la programació els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El festival està organitzat per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que enguany celebra els 20 anys de l'Avellana Jove. La Fira de l'Avellana continuarà el cap de setmana següent amb una programació centrada en el producte local, la pagesia, la gastronomia i la cultura popular. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol recupera aquest octubre el descompte de 20 cèntims per litre en la gasolina i el gasoil. El Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures per contenir l'impacte de l'escalada dels preus energètics derivada de la guerra de l'Iran i el conflicte a l'Orient Mitjà. La rebaixa es farà a través de l'impost sobre hidrocarburs i, si els preus evolucionen segons el previst, baixaran fins a 13 cèntims per litre al novembre i fins a 6 cèntims al desembre. El paquet incorpora, però, un mecanisme que permetrà tornar a ampliar la bonificació si l'encariment dels carburants supera determinats llindars. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme, amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient a

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visit caldes.cat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
6: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Riudellots de la Selva reclama millores als accessos del polígon industrial des de la 2. El ple municipal ha aprovat aquest setembre una moció de suport a les demandes de l'Associació de Propietaris del Polígon després que el Ministeri de Transports rebutgés les peticions plantejades per l'entitat. Entre les actuacions que es reclamen hi ha la millora del ferm i de la il·luminació. Segons l'Ajuntament, l'accés principal suporta cada dia 8.672 vehicles, dels quals 775 són camions pesants. El consistori també alerta que bona part dels prop de 10.000 treballadors del polígon surten entre les 5 i les 6 de la tarda a una franja que durant l'hivern coincideix amb la falta de llum natural. I Pineda de Mar ampliarà a partir d'aquest dijous 1 d'octubre la zona verda d'aparcament permanent per als residents. En total, el municipi passarà a tenir 1.256 places regulades durant tot l'any, de les quals 1.134 ja existien, però fins ara funcionaven de manera estacional. 122 seran de nova creació. La zona verda continuarà sent gratuïta per als residents que paguen l'impost de vehicles a Pineda que reben la targeta corresponent al seu domicili. Les persones que compleixin els requisits també poden sol·licitar l'adhesiu de resident pagant la taxa anual establerta. De l'àmbit general, destaquem que el govern impulsarà una nova fórmula de compra conjunta d'habitatges amb persones majors de 45 anys que tinguin ingressos estables però dificultats per accedir a una hipoteca. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general al Parlament. El programa estarà dotat amb 100 milions d'euros i permetrà que la Generalitat assumeixi una part de la propietat de l'habitatge. En el cas de les persones d'entre 40 i 55 anys, l'administració n'assumiria la meitat i el comprador podria viure-hi com a propietari durant 50 anys. Per als majors de 56 anys, la Generalitat assumiria un 60% de la propietat i el termini seria de 40 anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres tindrem el cel entre poc i mig ennuvolat a la Selva i al Maresme amb temperatures màximes entre els 27 i els 30 graus. Demà dijous tornaran a créixer les nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: i hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona salut.
8: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú,
11: no,
10: esperes
11: no,
10: que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
15: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
17: Radio Marina. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Mar.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Palafolls reprendrà aquest mes de novembre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, després de 2 anys sense oferir aquest servei. Les sessions serviran per treballar amb infants i joves els bons hàbits de circulació i la manera de moure's amb seguretat per la via pública, tant com a vianants com quan utilitzen bicicletes o altres vehicles. El programa també comptarà amb el Parc d'Educació Viària de Palafolls, inaugurat l'any 2020 entre les 2 escoles del municipi. L'espai disposa de carrils de circulació, passos de vianants i rotondes perquè els alumnes puguin posar en pràctica les normes de seguretat en bicicletes i patinets. I Lloret de Mar se suma a la primera edició de Porta amb el Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar que se celebrarà arreu de Catalunya. El Teatre de Lloret hi participarà el 22 de novembre amb La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. La iniciativa reunirà 44 teatres i espais escènics de més d'una 30 de municipis amb 46 espectacles de 42 companyies. L'objectiu és donar visibilitat al teatre familiar, apropar les arts escèniques als infants i joves i fomentar l'hàbit cultural des de les primeres edats. La Tempesta ha rebut el Premi FETEN 2025 al millor espectacle de titelles i el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. La representació serà el 22 de novembre a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia ajornar una part de les noves normes sobre emissions de metà que han d'afectar les importacions de combustibles a partir de l'1 de gener del 2027. Ho ha anunciat el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, que ha apuntat que un possible ajornament podria ser d'un any. La normativa obliga els importadors europeus de petroli, gas i carbó a acreditar que els productors de fora de la Unió Europea disposen de sistemes de control i verificació de les emissions de metà equiparables als estàndards europeus. La possibilitat d'ajornar-ne l'aplicació arriba després que diversos estats membres, entre ells França, hagin expressat preocupació per l'impacte que les noves exigències podrien tenir sobre el subministrament energètic. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà nuvolades que deixaran el cel mig tapat. Les temperatures màximes se situaran en valors de 28 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

baby girl, baby girl. Oh.